se'n torna a perdre. Fornat espaiar, espuma de amor, pa ben bé suar, és n'hi a paixar. Fornat espaiar, espuma de amor,